He tingut molts inicis, com tot el món. Sempre hi ha, perquè un inici és qualsevol part inicial o primera d'una cosa, en el temps o en l'espai. També causa primera o origen d'alguna cosa. En definitiva, que crec que no cal que els expliqui el seu significat, perquè ho saben i que tampoc cal que els diga que avui hi ha un d'eixos començaments importants de l'any. Avui les aules que han estat en silenci durant molt de temps es tornen a omplir. Els llibres es comencen a escriure i en el cap de les persones, grans i menuts, potser hi ha dos grans pensaments. O quines ganes o quines poques ganes. Hi ha de tot i juzguen vostès mateixos, facin les seues teories, però el dia d'avui, a mi avui m'ha fet recordar una cançó que vaig escoltar en el meu trajecte cap al primer dia d'universitat. I per cert, que no m'he presentat, sóc Sandra Albert.

0: Com ho hauran passat o com s'ho estaran passant, ho desconec. Però el que sí que es puc contar és que a Gandia 16.000 alumnes han tornat avui a classe. I com de costum, un d'estos centres educatius ha rebut la visita institucional. Cada any és un, i avui ha sigut el torn del Col·legi Públic Roís de Corella. Un centre que s'està remodelant en alguns dels seus espais sense impedir que l'alumnat reba classes en les aules i no s'ha de traslladar per tant. Doncs en esta línia, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, s'ha referit a les infraestructures educatives i les seues remodelacions. Concretament, ha parlat dels més de 24 milions d'euros que en els últims anys s'han dedicat a la remodelació de les instal·lacions educatives a través del Pla Edificant.
1: Hem tingut algunes incidències, el compliment del pla edificant està sent escrupolós i irreprochable, que com a ciutat hem transformat a millor la pràctica totalitat dels nostres centres educatius públics.
0: Un total de 13 projectes del Pla Edificant, dels quals encara estan en marxa les obres, com hem dit, en el Col·legi Roís de Corella, que per cert es preveu que acaben al mes de novembre. També estan les obres en l'IES Veles Events, que estan pendents després de la resolució del contracte, i faltarà que es liciten les actuacions en el Col·legi Joan Martorell i Mondúber. Però més enllà de les obres, i l'alcalde també ha fet menció a aquests complements que acompanyen l'inici de curs, el material escolar. En este sentit, Prieto s'ha referit a més als 6.000 xecs escolars que s'han descarregat ja les famílies finançats per l'Ajuntament de Gandia. Però també ha mencionat altre dels complements, el dispositiu diari de seguretat per a permetre l'accés dels escolars als seus centres.
1: Hem desplegat un dispositiu específic de policia local al voltant dels col·legis en una especial participació dels agents de barri. Es destinen diàriament ja destinats als col·legis, als centres educatius, 20 efectius de la policia local. La convocatòria, com dia, està tenint una gran acollida. Parlem ja de 6.000 xecs que s'han tret i 3.700 xecs que s'han utilitzat a dia d'avui.
0: Tot i que parlem de normalitat, esta nova etapa escolar continua amb alguns problemes o necessitats. Una d'elles, la demanda d'un nou col·legi públic que serveix per atendre la creixent població en edat escolar que s'està incorporant a la ciutat en els últims anys, així com la construcció del nou centre d'FP, de formació professional. Unes necessitats que evidencia el fet que ha mencionat la titular d'Educació, Esther Sapena, que avui ha explicat que la conselleria actual s'ha vist obligada a habilitar fins a 5 noves aules per a prestar servei.
2: Dels nous centres públics, en 5 d'ells hi han obert aules noves, una de segon al Cervantes, una de quart a les Folles, altra de quart al Sant Francesc de Borja i una de sisè al Roig de Corella i altra al Botànic. Això crea una situació molt complicada a les escoles. Han obert les aules, però no han habilitat encara les places de professors que fan falta per atendre a tots aquests xiquets.
0: I sense deixar de parlar d'educació, que per cert, avui també teníem eixa visita de la secretària general del PSOE, Diana Morant, que atesa als mitjans de comunicació fa uns minutets a l'IES Ausias Marc de Gandia. Després es contem més detalls, però com deia, no anem a deixar de parlar d'educació, sinó que anem a canviar de perspectiva.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: I ara, en Hoy por Hoy, la notícia Caixa Popular, on toca estar.
2: Ahir, una realitat i una preocupació que portem temps arrossegant es va convertir en un informe, l'informe PISA, que constata deficiències en matèries bàsiques com la comprensió lectora i matèries com les matemàtiques. I davant d'aquest informe hem eixit al carrer per escoltar quina és la sensació que tenen alguns pares i mares en un dia abans de l'inici d'esta nova etapa escolar i com han vist este informe.
3: És de veres, a veure, jo tinc el meu net que té ara 10 anys i pico i sí, està costant llegir, no, però les matemàtiques sí.
4: Però en el cas dels meus, no tenen ningun problema. És un altre tipus d'educació, però sí que és veritat de que el nivell no està on toca estar, per al moment actual.
5: En el cas del meu fill, si la comprensió lectora sí que està costant un poquet. Les matemàtiques li agraden, aleshores, però... Jo crec que també és per culpa de les pantalles, perquè es exposem mogolló a les pantalles i jo crec que això sí que fa que tinguin el retras eixe. Però bueno, ara ell, per exemple, comença demà en primària, espero que fiquen les piles i ja... per les nits intentem llegir un llibre, intentem que repetisca les paraules, però bueno, ahí anem. Poc a poc, sí, poc a poc. Les matemàtiques sí que... Mamà, me voy a hacer matemàtiques. Però a veure, suma d'una xifra. Clar, perquè en 6 anys poquet pot fer, però bueno.
6: A veure, jo tinc sort perquè els dos ho fan bé. Superbo en matemàtiques i llegir ha costat un poquet més, però des de lo que cap, bé. Jo crec que apreten molt. Per als xicotets que són, apreten molt. Sobretot quan van començar en la guarderia infantil, haurien de fer més jocs o aprenatge en més en jocs. Més que tanta pressió en tanta educació, tanta pressió en el que és l'educació, més jugar.
2: Ja ho hem escoltat, hi ha xiquets i xiquetes que tenen més dificultats que altres, també depèn d'assignatures, però aquestes deficiències de les que també parla l'informe sí que es constaten d'alguna manera en els centres educatius. Així que anem a escoltar ara a Laura Soriano, que és professora d'un centre de Gandia.
7: Perquè, per exemple, dins de lo que són les matemàtiques estan els problemes i si els xiquets no saben interpretar, no saben llegir i no saben comprendre el que s'està demanant, òbviament no poden fer els problemes. Aleshores, és un tema que ens preocupa molt a tots els docents perquè és algo en el que continuem treballant.
8: Heu notat que va més en els anys? O...
7: Sí, òbviament. Sí, i les pantalles, a més, no ajuden gens. Sobretot, per exemple, les faltes d'ortografia. Es nota moltíssim. Però, bueno, és una lluita que estem ahí intentant guanyar.
2: Una lluita que s'està intentant guanyar, ja ho han escoltat. I aquí també han escoltat és a la nostra companya Anna Llopis, que estava parlant amb aquesta professora, però també ha acudit al centre Cumon, especialitzat en el reforç d'educació. Allí Nora Faust, la seva directora, ha analitzat aquestes dades de l'informe.
9: Nosaltres evaluem cada dia xiquets de lectura i de matemàtiques i estem notant una baixada molt seriosa de les dades. El nivell que tenen els xiquets és molt escàs. Estem notant també que promocionen de curs sense saber-se la matèria. Estem notant que venen xiquets de segon de primària sense saber llegir, que tindrien que estar encara pues, en primer o fent un repàs. Vull dir, es nota molt la baixada en general. Sí.
10: I tenen alguna hipòtesi de per què passa això?
9: Pues creguem que les noves normatives que han estat canviant, successives normatives, no només esta última, sinó altres darreres, han anat empitjorant la qualitat de la docència. També se busca, o pareix que se busque, que el professor, l'únic professor, ho faça tot. I no pot ser, necessiten més apoyo, necessiten més ajudes, més PTs, i no s'inverteix prou en educació.
10: Noten que cada any venen més famílies que necessiten matemàtiques i comprensió lectora.
9: Sí, estem notant molt en matemàtiques i molt en comprensió lectora, sobretot en comprensió lectora, que és una cosa que és primordial, perquè això abarca a tots els programes, totes les assignatures depenen de la comprensió lectora, no només per a estudiar, sinó inclús per a la vida diària. Vull dir, si uno no comprèn el que llig, no sap si té que firmar un contracte, si què és el que estan venent-li, és molt complicat portar una vida en èxit sense saber llegir i comprendre correctament.
10: I se dona el cas això de xiquets que potser són majors, que els costa llegir com si fossin menudets.
9: Sí, està venint-me, per exemple, esta setmana hem avaluat a dos de primer de l'ESO, que passen a primer de l'ESO i que tenen problemes de comprensió lectora. I aquests xiquets com van a poder estudiar en un primer de l'ESO quan ja tenen que ser independents si no són capaços encara d'escriure i llegir correctament?
10: I en matemàtiques quin és el problema, més o menys?
9: En matemàtiques és que s'està valorant molt el que seria la introducció de conceptes, és a dir, introducció del concepte de la suma, introducció del concepte de la resta, però no se domina la matèria, no treballa en la memòria. La memòria és una cosa que està ara mateix molt denostada. No és interessant que sí que sàpien sumar de cap o que sí que sàpien les tables, quan és una cosa bàsica i que tot el món té memòria per poder fer-ho. Les matemàtiques bàsiques de primària, tot el món pot fer-les.
10: I quina recomanació faria als pares i mares?
9: Pues la recomanació que faria avui per avui és que valoren el memoritzar i que insistisquen molt en que els xiquets llisquen, que es porten a la biblioteca, però sobretot la lectura és fonamental, tant per lo que seria l'escola, però com per la vida diària igualment.
2: Que important el que ha dit Nora Faust, directora del Centre Comón. Comprensió lectora per a, al cap i a la fi, comprendre la vida.
0: De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca

0: Hi ha diverses coses d'esta cançó que em fa pensar en el calor. I parlant de calor, tenim un veí de Gandia que té una pregunta.
1: Que dic jo que si esta nit ho puc dormir, perquè jo a les 4 del matí estava pegant-me una dutxa i tancant totes les finestres perquè n'hi haurien almenys 30 i pico de graus, un aire però calent, calent.
2: Perquè obries i entrava un aire molt calent, entonces teníem que tancar-ho tot. En els ventiladores i un poquet d'aire condicionat, pues han passat la nit fins a les 6 del matí.
3: Calor fuerte con la esperanza de que aminore, que mengue, que baje.
0: Esperança de que es reduïsca ja esta calor. Jo no sé respondre si això pot passar, però Jordi Payà, meteoròleg, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
0: Jo crec que tu sí que es pot respondre si va desaparèixer esta calor o anem a encara continuar amb ella.
4: Va desaparèixer la calor, que és la gran notícia que esperem tots, i anem a tindre un final de setmana ja amb trets, diguem, de tardor. Ja la temperatura és que per a la nit baixaran i es costarà arribar als 20 graus. I això sí, anem de cara a un cap de setmana on l'anticicló, tornarem a tindre notícies d'ell, i això es traduirà en nits fresquetes, però durant el dia les temperatures, encara estem en estiu, encara estem al principi de setembre, doncs encara arribaran als 30, als 31, 32, 33 graus, allà on més pugen, però ja seran temperatures pròpies per l'època, no la barbaritat que van tindre ahir o que hem tingut este començament del mes de setembre.
0: És una cosa que de vegades s'oblida, no? Que encara estem en estiu, perquè moltes vegades tenim en el cal que comença setembre i, i l'estiu canvia, però una cosa és l'estiu meteorològic i l'altra l'estiu estacional.
4: Correcte, l'astronòmic. Sí, el que passa és que evidentment no és normal el que estem patint aquest estiu, perquè hem tingut un estiu de rècords, ben bé el més càlid des de l'any almenys 1950, perquè, bueno, juguem en el hàndicap perquè la meteorologia és una ciència molt jove i potser no es tenen registres, però almenys des de 1950 ha sigut l'estiu més càlid. I no només això, sinó que 5 estius més càlids de tota la sèrie històrica de l'any 1950 s'han registrat els últims 5 anys. O sigui, que any rere any hem costat tant l'evidència del canvi climàtic, l'evidència que també fa més calor, i no només això, a més hem de sumar-li que els primers dies del mes de setembre, els primers 8 dies de setembre, s'han batut rècords de temperatura el mes de setembre en moltes observatoris i moltes poblacions de la Comunitat Valenciana. Vull dir jo que aquesta continuïtat, aquesta constatació d'aquest canvi climàtic, pues, l'estem tenint també al mes de setembre, que sempre estem a cavall entre dues estacions, que hi ha anys que pot ser més càlid, més actiu meteorològicament parlant, però enguany ha sigut molt càlid a l'espera d'aquest canvi que s'invina avui.
0: I s'està notant, també tenim aquesta percepció, les persones que hem escoltat al carrer, que esta nit és que no tenien aire condicionat, no han pogut dormir, els ha costat, han dit que fer ús també de la dutxa o altres mètodes per a poder dormir, però clar, esta nit tindrem eixa baixa de temperatures, com pot ser que una nit arribem fins a superar els 30 graus i avui no sé si ens espera menys de 30 graus?
4: Sí, a veure, lo d'ahir va ser una cosa excepcional, estava previst, estava tenint un avís meteorològic per calor, per aquestes temperatures que estaven previstes, que es van registrar. Jo, per exemple, ahir vaig fer un viatge, anava des d'Alacant fins a Onbijona, que era la comarca del Camp de Túria, a la Serra Calderona. Val. I així a Alacant, un dia calorós, un dia fortet, en 31 graus. Vaig passar ja per la zona de la Safor i les temperatures, anava en el cotxe i vaig notar algo estrany, perquè anava pues, en l'aire condicionat, com anem tots, però de cop a repent, fins i tot amb l'aire condicionat, vaig notar que les temperatures es disparaven, serien les 8 i mitja de la vesprada, fins als 37 graus. O sigui, que era una barbaritat, i és el que ha comentat aquesta gent, que s'han mantingut les temperatures molt altes durant tota la nit. Això són coses excepcionals. Són coses que van lligades al canvi climàtic, a la nova realitat climàtica que ens ha tocat viure, que ens hem anat adaptant i acostumant a ella. Avui, el canvi és notable perquè venim d'aixes altes temperatures. Estos canvis que ens porten d'una estació a altra, estos dies de trànsit, són normals. El parc abans es feia de forma escalonada i ara es fa moltes vegades de sobte. Hem passat de tindre avisos per calor ahir a tindre avui avisos a partir d'este migdia de cara a l'espada nit per fortes tempestes. O sigui que són coses que es fan de forma sobtada, de forma brusca i que hem d'acostumar-nos a elles, per desgràcia.
0: I respecte a estes tempestes poden arribar encara, podem eixir al carrer sense este avís perquè comencen a partir de les 2 al llarg de la vesprada, no?
4: Mira, jo estic parlant a tu, estic en la terrassa de casa i està començant a ploure, estic començant a escoltar tronar. És una franjeta de núvols que ha entrat per les zones del nord i interior, ha començat a deixar-se sentir per Castelló, interior de València, i va avançant cap a nosaltres. S'han de conjuntar diversos factors. A Catalunya, per exemple, este matí han tingut tempestes fortíssimes arran de costa i és un primer símptoma d'aquest canvi important de temps que tenim, que a la safora arribarà, suposa que a partir de les pròximes hores, sobretot de cara a la vesprada, nit i matinada. Jo aconsello a la gent que si no és necessari i si vull de casa, millor que es quedi en casa, anem a evitar qualsevol ensurt, qualsevol problema, si no és estrictament necessari. Vull dir, si està molt bé en casa, un dia més que refrescarà, que podem aprofitar per ventilar un poc la casa, que refresque. Per què? Perquè estem en una vista ronxa. Per què? Perquè poden caure més de 40 litres per metre quadrat en apenes una hora. Depèn on el pille, doncs pot donar-te problemes o no donar-te problemes. Jo crec que el més conscient i el més raonable i tindre trellat i no fer coses que no siguin estrictament necessàries. Si tu has quedat esta vesprada per fer-te una cervesa a un amic, li quides i Vicent, que quedem demà. No passa absolutament res.
0: Perquè acaba demà este avís, però quin temps ens espera també? Quina previsió per a demà?
4: És una instal·lació de l'oratge molt ràpida, pot ser forta, pot ser important, pot deixar pluges importants, però els avisos no van a durar més enllà de demà a les 8, les 9 del matí. Jo crec que fins i tot abans deixarà de ploure, quedaran les últimes ramassaetes afectant punts de la costa, la Safor, la Marina, les zones estes on incidirà el vent de gregal. A més, serà un vent de gregal que deixarà la mar molt alterada, també té un canvi molt brusc de la mar, que ha estat com una bassa d'oli els últims dies, i que a partir de les pròximes hores anirà alterant-se i a partir de demà a poc torna a l'estabilitat. Això sí, l'ambient quedarà ben fresquet, les mínimes segurament per davall dels 20 graus, les màximes demà es costarà arribar als 28-29 graus, o sigui, temperatures que agrairem i que són ja més pròpies per l'època i després de cara a un cap de setmana de sol, d'estabilitat i amb diferències entre nits relativament fresquetes i dies no massa calorosos. O sigui, que és un moment entre esta vesprada ni matinada i demà a primera hora, ja està.
0: No, a preguntar-te si estos 28 graus de màxima continuaran també el cap de setmana.
4: Sí, com a molt arribarem als 29-30. Per això, el cap de setmana és un cap de setmana encara d'estiu, pràcticament l'últim de la tardor, tant des del punt de vista climatològic com astronòmic, i encara convidarà a això, la mar molt tranquil·la, el vent molt fluix, l'anticicló, pues això, encara a rematar, diguem, els últims dies d'estiu, que després es trobarem a faltar d'ací no res.
0: Però potser aquest conegut estiu de Sant Miquel ens porta també temperatures superior encara als 30 graus les pròximes setmanes?
4: En principi no es veu res així molt marcat a la vista. A mi no m'agrada fer previsions més enllà d'una setmana, perquè els models de previsió solen canviar molt. La setmana que ve, en principi, anirem cap a una setmana. Pues bueno, depèn. Saps què passa? Que canvien fins i tot els refranys. Perquè antigament, el final de l'estiu i el principi de la tardor, o sigui, a final d'agost, principi de setembre, l'oratge, pues, començaven a haver tempestes, començaven ja a notar-se baixades notables de temperatura, i ara, com que hem tingut una continuïtat d'estiu, lo de l'estiu de Sant Miquel és molt relatiu, perquè realment si anem a tindre temperatures més baixes que ara, tot està un poc boig i trastocat per aquesta nova realitat climàtica. Torno a repetir que abans mai s'havien tingut temperatures tan altes a un mes de setembre, enguany les tenim, però tant, podem tindre, pues, bueno, una època de bonança, però clar, és que abans venia una època de bonança, després d'una època d'oratge rebolicat, variable, insegur i plujós i més fresquet, i ara, doncs, potser ens conformarem en que no faça massa calor.
0: Ens conformarem en que no faça massa calor. Ens quedem amb això. Jordi Payà, meteoròleg, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Un plaer, com sempre.
0: I seguirem pendents les pròximes setmanes també, perquè, com has dit, això pot canviar molt, així que hem d'anar dia per dia. Per ara, seguim el teu consell, que avui millora a casa, esta vesprada.
4: Jo crec que sí, no hi ha cap problema. I així estic per a el que necessiteu, com sempre.
0: Moltíssimes gràcies. I ara ens quedem perquè també ha mencionat que la mar es pot alterar, però per ara encara crec que estarà tranquil·leta. Així que anem a veure com està la bandera ara en este moment.

Hem intentat contactar amb els companys del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja a la platja Nord de Gandia, però en aquests moments no es poden atendre. Sí que ens han comentat quina és la situació de la bandera. Jo diria, no sé si estarà molt marejada. Doncs la bandera està groga ara mateix, així és que molt de compte a l'hora de pegar-se aquest banyet. I respecte a l'afluència, doncs tenim ara un 60% aproximadament d'afluència en la platja Nord de Gandia.

0: que ha fet un balanç de com se presenta aquest curs en la Comunitat Valenciana i ha anomenat quatre propostes de com seria el curs si arriben a governar.
1: I vaig a comprometre'm amb quatre coses. Quan jo siga presidenta de la Generalitat, començarem ja amb unes ràtios baixades des del primer dia de curs i amb un augment de plantilles. Segona cosa que farem serà recuperar el pla de millora d'infraestructures educatives, el pla edificant. Inclús farem un pla edificant per a la climatització. Tercera, tornarem a recuperar el respecte amb la comunitat educativa. El que no farem serà perseguir-los ideològicament. Quart, farem una gran aposta per la formació professional.
0: Esta, hi estava Diana Morán.
2: Havíem
0: també
2: comentat abans això, que estava esta visita, s'ha estat allí, això és el que ens portava en este primer dia de curs.
0: I molt s'està parlant en tavernes de l'entrevista que es van fer ahir a l'alcaldessa Lara Romero en Telesafor. Parlava de diversos projectes que estan en la ciutat, també de la situació de la platja de la Goleta, que esperaven dia i sea projecte de regeneració que espera que arribe el més pronte possible, però també donava uns titulars com l'avanç de les obres de l'estació de Renfe, de Rodalies, que estarà llista en març de 2027.
2: Això és el que ens contava. Anem a tractar d'escoltar un d'aixòs fragments, però no passa res si no es podem escoltar ara, perquè el podem escoltar en l'entrevista de Telesafor les vegades que faça falta.
3: Fins que no s'ha desbloquejat l'obra, i a dia d'avui ja tenim una data d'acabament d'obres, que és març de 2027. Ja es veu com tota la part de la recepció està ja en l'estructura, l'obra més farragosa ha sigut la del subsol, tot el que no es veu, una enginyeria increïble.
0: També la màxima autoritat ballera es va pronunciar al voltant d'aquesta piscina municipal, una obra faraònica que també té data, estarà per al Nadal.
3: Un dels grans problemes és que teníem una obra faraònica, el projecte s'ha executat. La piscina està ja en l'última fase, que és la de les instal·lacions, i esperem que abans de que acabi este any, per a Nadals d'este any, de 2026, per fi tinga una solució.
0: I també es mostrava decepcionada en alguna qüestió com el transport per part de públic i per part de la conselleria, que diu necessiten aquests autobusos que facin possible l'accés dels usuaris al nucli urbà fins a l'estació.
3: No és de rebut que una ciutat com Tavernes, amb dos centres educatius de secundària, on tenim centenars d'alumnes que es desplacen diàriament amb el tren, amb gent que va diàriament a altres poblacions a treballar, que va a centres mèdics, que no puga disposar d'un horari d'autobusos en condicions.
2: Transports que en infraestructures millores que es necessiten, estes eren aquests fragments de l'entrevista que ja ho hem dit, es pot escoltar també a Telesafor, però algun assumpte més, algun titular més del dia?
0: Doncs en tribunals, que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha desestimat el recurs presentat per l'Associació Territori, Biodiversitat i Cultura contra la connexió de la CB60 entre la Nacional 332, entre Palma de Gandia i Gandia. Aleshores, el projecte continua endavant. S'ha desestimat aquest recurs presentat per aquesta associació.
2: Per tant, per ara, este projecte, la prolongació de la CB60, continua avançant. Estarem pendents perquè sabem que és un projecte que sempre té eixos reclames també per diverses associacions, diverses entitats. Algun titular més també a la ciutat de Gandia?
0: Doncs a Gandia tenim també una bona notícia, i és que a petició del club d'halterofília de la ciutat, el pavelló municipal d'halterofília tindrà el nom d'Antonio Climent Donet, més conegut com Misteri.
2: És una proposta que el govern de Gandia portarà al pròxim plenari, està elevada a la comissió de ple, després de comptar amb el suport unànim també del Consell Municipal d'Esports i els informes favorables corresponents. Doncs, tot i el seu nom, Misteri, Anna Llopis, moltíssimes gràcies per apropar-nos.
0: Gràcies.
2: Després, més informació en l'informatiu, era hora 14, però ara Anem a tractar de descobrir este misteri. Qui era Antonio Climent Donet?

0: Antonio Climent Donet. No el tenim així, o sí, tenim, perquè tenim a Toni Climent, el seu fill. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Primer que tot, misteri. Qui és Antonio Climent Donet? Misteri.
1: Misteri és un apodo per el qual li se coneixia. Un pare era de Barts, a son pare ja li diem Misteri, i quan li preguntaven per què misteri, ell dia, si t'ho dic, deixa de ser un misteri.
0: O sigui, que no anem a descobrir el per què es deia Misteri, no ens ho vas a dir.
1: Jo no ho sé.
0: Però sí que podem parlar de que va ser un pioner a la ciutat i també en l'àmbit de l'halterofília.
1: Sí, ell va començar fent boxeo, va fundar el club en l'any 1955 i en el 1957, a través d'una revista de Força, va veure l'esport de l'halterofília, que entonces pertenecía a la Federación de Gimnasia, no estaba encara constituida la Federación Española de Halterofilia, y va a decidir portar la halterofilia a Gandia.
0: O sea, per a que ens entengam, en aquell moment, per als anys 60, era una mena d'exercici, no?, dins del món de la gimnàsia, gimnàstica.
1: Sí, podríem dir això. O sigui, estàvem parlant, com t'ha comentat, de l'any 57, perdó, ell es comença a fer halterofília en Gandia. O sigui, no... d'una manera autònoma, anem a dir així.
0: O sigui, ja va tractar d'independitzar l'halterofília de la resta de les disciplines, com una disciplina independent.
1: Sí, ell va muntar entonces l'Atlètic Club Gandia d'halterofília i va passar a ser halterofília en companyia de Julio Santandreu i Enrique Ferri.
0: Estem parlant, per tant, del primer club d'halterofilia a la ciutat?
1: Sí, el primer, perquè després han hagut dos clubs més, que va ser en Beniapa, l'Unió Deportiva Beniapa, que el portava Joaquín Selfa, que era levantador del Gandia, primer era levantador nostre, i després, ara, en els últims anys, el CrossFit Gandia també va muntar una secció dins del CrossFit d'halterofília, encara que porta dos anys que no està participant.
0: Clar, però tot i que han hagut al llarg d'estos anys més clubs d'halterofília, estem parlant que es va fundar un en el 1957 i actualment continua vigent.
1: Sí, som el club, segons les dates que maneja la federació, de K d'halterofília en Espanya en actiu.
0: Què vol dir, per a qui no entenga este tecnicisme de club de K?
1: Que som els més vells.
0: Resumidament, 69 anys.
1: Sí.
0: Són molts. I ara tu també estàs al càrrec, va estar ton pare com a pioner i ara t'encarregues tu un poquet de dirigir també este...
1: No, ara en aquests moments jo estic un poc desvinculat per el canvi generacional que sempre toca i el club el porta Maria Dolores Martínez, que en aquests moments està en campionat del món universitari i demà participa un atleta del club.
0: O sigui que continua vigent, continua competint també. Recordes quina va ser la primera competició del club?
1: Si no recorde mal, va ser una exhibició en Falles en l'any 57. Perdona. Una exhibició en Nadal del 57.
0: En Nadal del 57? En el carrer de Gandia o en algun edifici tancat?
1: Ahir no t'ho puc dir en concret, perquè Gandia ha sigut una de les poblacions que més competicions ha fet al carrer per a promocionar l'esport de l'halterofília. Normalment sol ser en sales tancades.
0: Les peces i el material costa un poquet també de controlar.
1: No, o sea, quan les coses les fa tan a gust, no ho notes.
0: Però clar, tinc un dubte, perquè si el club es funda en el 1957 i el mateix any, en Nadal, ja es realitza una exhibició, va tindre èxit de convocatòria, no?
1: No puc informar-te d'això perquè ho desconec.
0: Però sí que ha tingut aquest èxit i aquest acompanyament de quantes persones aproximadament hi ha actualment en el club?
1: En aquests moments està sobre 100 llicències actives. Quan diguem 100 llicències actives no volen dir que siguin socis del club, sinó que estan participant en competicions.
0: O sigui que vinculats al club...
1: I... No, vinculats és una cosa i que participen en competicions és una altra. Uno pot ser, com és el cas meu, en este cas, puc estar vinculat al club, però no sóc actiu en competició.
0: Vale, o sea que el
1: sempre ens manegem en el número de deportistes actius, no en persones vinculades al club.
0: Però la xifra és gran. És a dir, es percep eixa afició que hi ha d'alterofilia també a la ciutat?
1: Sí, o sigui, ha hagut, com totes les activitats, ha hagut els seus altibaixos, que són normals, però gràcies a certes persones s'ha mantingut l'activitat i ara en aquests moments l'activitat del club està al màxim. O sigui, en categoria femenina està dins dels 5 primers equips d'Espanya i en la Lliga Nacional en aquests moments estan en primer lloc.
0: Ara que mencionem la categoria femenina, en eixe 1957
1: no,
0: hi havia dones?
1: No, la halterofília femenina comença en Gandia, si no recorde mal... Podríem parlar de l'any 84-85.
0: Uns anys després.
1: Sí.
0: Tu recordes algun d'aquests moments, d'alguns canvis en el club al costat de Tombale?
1: El de la categoria femenina, sí, perquè això va ser un canvi radical, de ser sols categoria masculina a incluir-se la femenina, pues va ser un canvi radical. Van tindre també, per dir-ho d'alguna manera, la sort de comptar en xiques que van destacar, com el cas de Maria Dolores Sotoca, que va arribar a ser campiona d'Europa, però Maria Dolores Martínez també va ser un poquet després, però també d'aquesta època.
0: És a dir, noms destacats de dones, però també, sense oblidar-nos ara, d'aquest nom destacat del fundador de tot això, que 69 anys després este club continua en marxa, que ha estat al llarg de tants anys actiu i que és un misteri el saber per què li deien misteri a ton pare, però el que crec que no té molt de misteri és el per què es vol ficar el seu nom al club, al pavelló.
1: Pues el homenatge que l'Ajuntament de Gandia vol fer-li, en este cas a mon pare, crec que s'ho mereix per haver sigut el pioner, l'alma mater de l'Atlético Gandia.
0: T'emociones?
1: Sí.
0: Recordes tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: Toni Climent, moltíssimes gràcies per vindre i per contar-nos i descobrir-nos la història d'aquest club, tot i que ens quedarem en gana de descobrir, però que tu tampoc ho saps.
1: És que no te la puc dir, perquè és que quan li ho preguntaven ell sempre dia, això si ho conté deixarà de ser un misteri.
0: Doncs un misteri, el deixem. Això és bonic també, no? Que queden alguns dels misteris, com de bonic també és que li facin este homenatge, que en uns mesos ja imaginem que es farà realitat. Així és que moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.

0: algunes paraules d'esta cançó podem pensar que anem a parlar ara de la terra, de l'agricultura, i és que Daniel Ardit ja es torna,
1: Sandra?
0: Del col·legi.
1: Ja he tornat corrents, ja he fet els deures i ja el dia lliure.
0: Com ha anat el primer dia? T'ha agradat l'entrepà?
1: El de sàndwich. Un era de jamón i queso i l'altre m'ha dit de jamón serrano. O sea, que sa mare els cuida bé. L'altre pobre no se recordava de què era, però se l'ha papat.
0: Estaria ja tan, en tants estímuls de l'inici de curs que no s'haurà donat ni del que saborejava.
1: Estava ja superat.
0: L'entrepà. Però a banda d'este inici de curs, que és el protagonista del dia, podríem dir... Avui també és un dia important, avui és el dia de l'agricultura.
1: Així és, dia internacional, i vinc a parlar d'agricultura ecològica. Bueno, per a ser justos, vinc a parlar del que ens conta la nostra companya, que és faenera, com ella sol, és Marta Ferrer, en un podcast sobre el futur de l'agricultura ecològica entre el canvi climàtic i la falta de rendibilitat. Un podcast, Sandra, que el podem escoltar en la nostra pàgina web, radiocandia.net, amb testimonis de Carlos i Miquel, que es dediquen, bueno, Miquel junta a Salva, que es dediquen al conreu tradicional. Escoltem-los.
2: Estem en les marjals i a sobre en tot camps d'arròs. Això és el callot, és una herba que creix a les marjals i que fa unes arrels profundes que són molt difícils d'erradicar. Entonces, ho tenim que anar fent a mà. És la cosa de l'agricultura ecològica, que com no gastem herbicides ni molta maquinària, pues ho han d'anar fent així, no? Les coses que venen en química i destrueixen la terra cada dia. Clar, en el seu moment, pues, era un avance, no? Perquè menys faena, no? Ostres, mira, matem la brossa en això. Suposa que si els que venien els productes sabien de les conseqüències, però els agricultors segur que no.
3: I nosaltres el que fem és recuperar aquesta forma de produir, aportant matèria orgànica, compost, fem, utilitzant productes respectuosos, que no tinguin després cap problema per a la ingesta humana o que no tinguin cap problema a l'hora de deixar residus en la terra o en l'aigua. I és en el que nosaltres creiem i com funcionem. Avui en dia està més que demostrar que és possible i, de fet, els resultats són molt millor tant per al nostre entorn com per a les persones a nivell de sabor, de vitamines, superen l'agricultura convencional.
0: Estem escoltant un dels fragments d'aquest podcast que podrem escoltar, però podem escoltar alguna cosa més també,
1: sí,
0: ara?
1: Tenim més extractes d'aquest podcast perquè, en parades de beneficis d'aquest conreu tradicional, respectant les temporades de cada producte, a tots se'ls ve un bon exemple al cap. A veure.
2: Vas al súper i compres una tomaca, que és com l'exemple més clar i que tots sabem, no, i coneixem, i no saben a res, vull dir. Es fan moltes tomaques, es fan durant tot l'any, es fan molt boniques i a baix preu, però no n'hi ha res, o sigui, no n'hi ha qualitat en este producte. No és el mateix la tomaca de temporada, la tomaca que ix en juliol i agost, que una tomaca que ix en ara o més tard. Ja no estan igual, ja estan com mig buides, no tenen el mateix sabor.
1: Això és un comentari molt estès. Estes tomàquets no saben a res en general. Clar, tots són beneficis a més de conreu tradicional, però com es conta Carlos en este podcast, clar, la butxaca mana.
2: Jo crec que consciència sí que n'hi ha. El que no n'hi ha són possibles. O sigui, la gent va tan ofegada que no pot anar a comprar productes ecològics perquè en té d'altres que no són ecològics, que venen de països llunyans, que són més barats. Això és algo que encara ens resulta difícil d'entendre. Jo crec que consciència n'hi ha, però falta que el sistema acompanyi. Si la gent va ofegada i no arriba a fin de mes, pues si veu unes peres a 50 cèntims de no sé on, de Turquia, pues no voldrà comprar les peres d'ací a 1,30. Entonces això ho entenc. Vull dir que la gent, moltes voltes, com que es fem molt culpables, trobo que aquesta responsabilitat ha d'estar... O sigui, tenim que mirar a un altre puesto. Suport ningú. I després el que... Estes firetes que fan els caps de setmana... Sí. No ens repercuteixen res. Nosaltres el que necessitem és, totes les setmanes, poder anar a vendre els nostres productes. Tan fàcil com facilitar-vos un lloc en els mercats dels pobles.
0: Molts factors que influeixen en este futur.
1: I tant,
0: futur.
1: Ho tenim mal. I en parlar de futur, que no està molt clar, es fa referència al canvi climàtic que mareja i molt el treball en el camp.
2: Nosaltres seguim més o menys el calendari com els nostres podríem dir vuelos, però no és el mateix. No és el mateix perquè antes sí que podien durar més les plantes, podrien estar el pebrar, jo què sé, fins a setembre-octubre. Ara fa molta calor en estiu i les plantes ho pateixen. Entonces, Ese és el canvi que jo podria dir que hem notat. Després ja estem plantejant-nos per a l'any que ve fer les tomaques abans, per exemple, perquè és veritat que al juliol i agost fa una calor terrible i després la temperatura que fa també en abril i maig, pues pensem que ja és propícia per a poder adelantar. Llavors sí, hem d'anar amoldant-nos al canvi climàtic, clar. I després, per la mateixa qüestió, a l'hivern passa el mateix. N'hi ha frutes, n'hi ha hortalisses que necessiten les gelades, necessiten fred per a poder reproduir-se millor. I com no fa tanta fred ja en hivern, que ja no gela com antes, pues n'hi ha productes que ho pateixen també.
1: Clar, Carlos, estem escoltant-lo, treballa en l'hort, en el Grau de Gandia, amb el seu company Salva, i han de fer de tot. I es compara el treball d'ara amb el que feia el iaio de Salva.
2: Jo quan vaig entrar en Salva, dic, va, agarra l'Instagram, que està molt al dia, molt posat. Molt guai, però clar, és una feinada. I això és una altra de les qüestions, el temps. Perquè abans d'esta feina, el que tu dius, només eres llaurador. I és que, a més, vivies allí. Nosaltres ara som d'Oliva i tenim les terres així. Cada un té la seva família, ens hem d'ocupar de la família, dels xiquets, de portar-los, de tornar-los, les extraescolars... Saps que nosaltres així fem 5 horetes al dia. Posa que intentem vindre en el sol i al migdia on anem.
4: Probablement el vuelo de Salva, no? Em dius que era el propietari d'esta casa, probablement la seva vida seria completament diferent, no?
2: Ell va vendre i venent verdura va tenir una bona vida. El tipus feia així, pues, igual feia tot hasta marjal de pebres. I després anàvem al mercat d'abastos a vendre-ho. Ara, era sacrificat també. Anar-te'n un diumenge a les 4 del matí al mercat d'abastos, cap a que el dilluns ja la gent tinguera el producte i podent guanyar-te la vida en això, perquè nosaltres ara me la guanyem de pura suerte, perquè tenim la paradeta esta del mercat d'Oliva, que ja hem fet clientela durant molts anys i això mos salva, i perquè mos agrada i volem fer això. Així estem passant 800 euros al mes, el meu company i jo. I clar, no és qüestió tampoc de que es comencem nosaltres a posar uns preus estratosfèrics per a que mos isca millor jornal, perquè no, acabaríem sense vendre res. Saps? Que sempre tens que estar pendent dels preus que tens al costat, però després arriba a fin de mes i dius, caguen tot.
1: Me caguen tot quan arriba a final de mes. Són extractes d'aquest podcast de Marta Ferrer, la nostra companya, sobre agricultura ecològica a la Safor, que es pot escoltar, com dic, sencer, en la nostra pàgina web, radiogandia.net.
0: Pues moltíssimes gràcies, Dani, per apropar-nos alguns d'estos fragments, però segur que ens hem quedat en les ganes d'escoltar-lo sencer.
1: Val la pena escoltar-lo. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies i commemorar també este Dia de l'Agricultura.

0: Sona ja l'agenda cultural, així que Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Ara parlem de totes aquestes propostes d'agenda que tenim per esta vesprada.
1: De seguida te comente que tenim per esta vesprada, però primer vull que escoltes què va passar ahir a Oliva. ¿Eh? Este era el ambiente a ir a Oliva que celebraba la Mare de Déu del Rebollet, que va ser una processó multitudinària. Van participar els festes de totes les festes que té Oliva, també de la Setmana Santa, les falles...
0: O sigui, tot el carrer ple del veïnat per celebrar este... Era festiu a Oliva ahir. O sigui, que
1: és la patrona.
0: Tenien un bon motiu per a celebrar este dia amb tant d'ambient, però també hi haurà ambient, avui també hi ha ambient, encara que no sigui festa, però en l'agenda, no?
1: En l'agenda, si comença, perquè, clar, poquet a poquet, anem deixant l'estiu, la gent va tornant a Gandia, que així en Gandia, bueno, la gent apura, que és que tenen segona residència i ja venen per a fira.
0: Exacte, però és el que canvia, el que marca el canvi.
1: Poc a poc comença a reactivar-se l'agenda cultural. I avui arranca de nou el cicle de cinema gran al Teatre del Raval, que és un cicle que organitza l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la SAFOR. Avui és la primera projecció, es projectarà Vides i Renovables, que és una crítica a l'actual model de transició energètica a Espanya. Comptarà amb la presència del director i podrà participar en el debat posterior. Serà a les 19 hores en el Teatre del Raval.
0: O sigui que això cap a les 19 hores, però alguna proposta més?
1: Doncs ja hem de recordar també, Sandra, que tenim totes les activitats encara de Gandia a la Mar.
0: Entonces, tenim I què deies xocs, tu? La gent encara allarga d'estiu?
1: Sí. A la platja doncs, tenim els xocs a la mar, que posen pel passeig marítim, i també demà tenim visita guiada al Centre Històric de Gandia, la visita de Barroc i Vermut que fan al Palau Ducal, que acaben un vermudet en la terrasseta del Palau Ducal. Aleshores, que continuen un poquet les activitats encara de l'estiu.
0: S'allarguen. Però ara que has mencionat un poquet l'agenda de demà i de la resta de setmana, hi ha una persona, Anna, que divendres té l'agenda ocupada.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Que és Laura Soler. Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Laura, seràs la mantenidora de Valentina Jordà, que és la fallera major infantil de Gandia, este divendres. Com et sents?
2: Bé, pues, mira, te conté. Ahir va eixir tot, es va fer públic i estic, pues, no sé, abrumada per totes les mostres d'estima, de suport. Estic emocionada en tot, la veritat. Molt contenta.
0: I a més s'ajunta en que tu eres mestra i avui sí. Hauràs tingut un dia també emocionant.
2: Això és. Sí, estem parlant des de l'institut ara mateix. Avui era el dia que obríem l'institut per als alumnes, primer dia de classe, de tots els xiquets i xiquetes, i bé, sí, és una setmana prou intensa, podríem dir.
1: Laura, és una responsabilitat, però també un orgull, veritat, ser la mantenidora de la fallera major. Com t'has assabentat de la notícia?
2: Bé, sí que és un orgull, moltíssim. Van vindre a casa, bueno, Raquel, Nyaco, Valentina, tenim molta confiança, i van vindre a casa, per sorpresa, directes, Raquel i la xiqueta i Valentina, i van vindre en una caixa que ella dia ahir, en un regal, que dia si volia ser la seva mantenidora. I va ser molt emocional, la veritat. No, una cosa que no m'ho esperava, i estic molt orgullosa i molt satisfeta, la veritat.
1: Uh-huh. Aleshores, ha sigut la mateixa família, no?, que t'ha escollit. Molt xulo.
2: Sí, molt emocionant, la veritat, sí.
1: Perquè les dues són de la mateixa falla, veritat?
2: Clar. Valentina va començar en el carrer Major al 2023-24 i des del primer moment la xiqueta i els pares molt propers, saps?, han entrat per la porta gran i així. I ha sigut, bueno, la xiqueta té un currículum ja allí dins, impressionant en 3 anys, saps?
0: I Laura, per aquí, es perda una miqueta en el tema de les falles. Mantenidora de la fallera major infantil, quin serà el teu paper el pròxim divendres?
2: Bé, el pròxim divendres, que és l'exaltació de Valentina, el meu paper consisteix en dedicar-li unes paraules a ella, realment a la Fallera Major Infantil donar a conèixer un poc a tots, ja la coneixen perquè ja la coneixeu, però és com fer la part en la que jo dedique, exalte esa figura de Fallera Major Infantil cap a Gandia, cap a la resta de les comissions, saps? Ese és el paper que jo entenc que tinc ahí, és donar a conèixer la seva figura i profunditzar pot ser un poquet més en com són ella i la seva família.
0: Mm-hmm. Ja està tot preparat? Ja tens tot això clar. Discurs repassat.
2: Clar. Està preparat, sempre vols, però molt, molt bé. Espero estar a l'altura de la situació, que jo considero que és molt important. Espero fer-ho bé, la veritat. Ojalà.
0: Laura, deixa'm un segon que fique un poquet en compromís a la meva companya Noa Llopis, que ja m'està mirant una cara, perquè clar, ella també va ser mantenidora, així sí, que algun consell per a Laura, per al pròxim divendres.
1: Doncs que gaudisca molt del moment. La veritat és que la gent que som fallera des de menudets és una experiència més en el món de les falles que molt bonica de viure, que gaudisques molt i que segur que ho fas de categoria.
2: Gràcies, Anna, gràcies.
0: De categoria, i ens pots avançar alguna coseta? Jo sempre intento a veure si descobris que alguna cosa del pastís.
2: No,
0: ja, però no.
2: No vull que siga sorpresa, vull que siga, pues, això, un regal, perquè és un regal que al final fas també a la família, a la xiqueta, i això és important. Jo considero, per a mi és tot un repte també des del món de les falles, saps?
0: Portes anys també assumint diversos càrrecs, o sigui que una coseta
2: sí,
0: més també.
2: Sí, tota la vida ha sigut fallera, sí.
0: Doncs, Laura, ja que no ens vols descobrir què ens contaràs divendres, a gaudir molt i esperem escoltar-ho també el pròxim divendres i, com ha dit la nostra companya Anna, que ho gaudisques moltíssim, esta experiència.
2: Molt bé, moltes gràcies a les dues.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Anna, Laura és la mantenidora de Valentina Jordà, la Fallera Major Infantil, però també tenim ja el nom del mantenidor de la Fallera Major.
1: Ai, sí, és que és Diego Rufat, que és de la Falla Corea, que és la mateixa falla de Lídia Marín, i la veritat que estic segura que Diego també ho farà de categoria, perquè a banda de molt faller, és teatre, li agrada el teatre, i segur que en seguida el públic és el passadís de la butxaca, que diuen.
0: Clar, perquè...
1: I no em puc parlar en ell perquè treballa de nit i jo crec que és que està dormint, que no m'agafa el telèfon.
0: Però segur que podrem parlar en ell en algun altre moment, veure, si no, no passa res.
1: Sí, però bé.
0: Pel que digues del seu estil, perquè cada mantenidor pot incorporar el seu propi estil i no, sí. hi ha un estil
1: No, això és lliure, hem vist manteniments de tots els estils.
0: I temps?
1: Temps, cadascú també...
0: El que vulga.
1: El que vulga. Uns 10 minutets.
0: Sense estar fins l'endemà, no?
1: Uns 10 minutets, més o menys.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per apropar-nos l'agenda cultural i també aquestes notícies de falles, que ara ja començarem a parlar d'elles a partir d'esta setmana.
1: Va, de bo, què diuen?
0: Moltíssimes gràcies. Doncs fins així este Hoy por Hoy Gandia. Demà tornem amb la nostra companya Cèlia Julià a l'hora de sempre, 12:20. També abans, avui, en uns 17 minutets, l'actualitat comarcal en hora 14. Un plaer acompanyar-los i es desitja un bon inici de curs, però sobretot que s'ho passen d'allò més bé.
3: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.